Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Jakarta. Sunset Bunsop.
1: Jangan sekolah.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Troll vent, es compra la mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: de Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent

Camí Junts, Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Jungle School.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Anem a Svianer.

mis acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

de rutes oblidades, tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

càlides, on filarten les àvigues al cim de les muntanyes. Per fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: radyoda. Sensel Bunlar.
1: Canlı Kol.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
1: Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Are you like the

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: You know it's

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

quan tu duies trena, quan jo era un bailet, no hi havia penes.

mesa, àngels bufadors, i tant com ressona la campana gran, records d'hora.

0: era
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent.

0: món. Les efemèrides, dia a dia, actualitat.
1: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya, Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979 Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

0: Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas i el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari, L'Afluent, i també surt el darrer disc del Charango, El Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però de 2020, es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.
1: Seré lo que defensaré dels dolents. Flashy Ice Cream.

0: es pujaran per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xerim Arasté. El 13 de juny però de 2002 es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i S'han traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Miquelet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019, va morir la guitarrista Laura Almeric, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi, que porta per títol Es Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, supos que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs, que en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada necessites com a sortir una mica de vicis i de rutines que havies anat fent tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar com de temàtiques. I crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a la feina que has anat fent, no? I crec que en el final de cada disc s'aprèn i evidentment pues cada disc que fas representa una mica tota la trajectòria de lo que has anat fent.
2: Definitivament amb aquest disc has deixat el folk britànic?
4: No sé si abandonar-lo o si deixar-lo, perquè en el final hi ha molt d'elements que continuo pensant que tenen sentit i que crec que formen part de la meva signatura, no? De la meva firma quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pes més important, crec que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i considero que és una actualització, no? que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
2: En aquest disc, és desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
4: Clar, jo el desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar de tots escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè, bueno, perquè no ho estava gaudint, no? I mai trobar que estava fent música més per una imposició pròpia, no? Una expectativa de que jo havia de fer i havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i havia de fer sí o sí, i va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí en el final, pues, tot el procés del disco, jo m'he sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar amb fer música i tornar-me a retrobar amb voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
2: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
4: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo, els Amics de les Arts, sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit, i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tenc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida, i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. A l'edició que vaig participar jo havia els Amics de les Arts, i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la tenia feta, vaig decidir enviar-la, i llavors, pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire, i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu, que jo havia anat a vendre merchant, perquè també, pues, de vegades han de fer feinetes d'aquestes, perquè la música, pues, no sempre dona, i estava acompanyant, fent la venda de merchant i tal, ja havien coincidit alguna vegada i tal, i com que, bueno, vaig acabar pujant a l'escenari tocant-la, perquè m'han convidat, els hi va fer il·lusió, i d'allà, després del concert, estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta, i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produïssim com havíem fet la versió per Cover, per aquest programa de televisió, que la volien d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios amb en Jaume Gelabert, i després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb Antonio Penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, 1, poder compartir aquest espai amb ells, i 2, que confiessin en nosaltres per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula. Són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula i un pot ser dels detonants que me va dur a dir, vinga, va, anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disco.
2: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
4: I una pujada de l'ego, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que l'indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és veritat que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no?, i està reconeguda per gent que ha escoltat molt, multicins de discos, però al final la gent que voten aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no? I que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
2: Tornant al disc, aquest tercer disc teu és Desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
4: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensar, dius, hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells, bé, ja teníem molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que aquest músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I que aquesta està a la vista, va quedar xulíssim. Amb Natxisca i Paradais també ha estat com una experiència superxula, perquè Natxisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fem feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabíem que un moment o un altre sortiria de manera natural. I amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toquen jo des de fa molt d'anys, va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels dies.
2: I ja per acabar, la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
4: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai cremar durant els processos de redisc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat sinó també la qualitat dels concerts que fas, que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent et pugui estar escoltant. Hi ha molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada en els escenaris, que fossin espais xules, i de moment en tenim dos aquest estiu, una la Mogo Fest a Sant Joan, que a més et ser despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan. I després, la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré a Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada d'escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
2: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet, el títol és Desastre, i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres, i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
4: Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 2:15, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:15 del matí i a 11:45. També dissabte, a l'Auditori de Girona, a 11:45 i a les 3 de la tarda, Alfred Garcia, i a 16:45 i a 17:15, Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem amb dissabte, Banda Neon i els Catarres a la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas. També a la mateixa hora, a 8:15, en Venus al carrer de la Pau de Sant Adrià de Besòs. Mitja hora més tard, a les 8, Arturo Galla amb Lia Sampai i Júlia Cruz a la plaça de l'Església d'Isil. Tomeu Penya i Guillemino els podreu veure als jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm a partir també de les 8 del vespre, i a les 10 de la nit en Mama Douxa de Tietxo de Talles, Tesa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació de Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:45 del matí, Ginestar a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de les 12 del migdia i, per últim, també de Tietz de Talles a partir de 16:45 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
0: Notícies a Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig, això sí, en català. En el lloc 10, el tema Gràcies de Búhos. En el 9 entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits de Banda Neon. En el 6, No Està Mal de Guillem Bautista. En el 5, Ginestar i el tema Perdre el cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro, amb el tema Inigualable. En el 3, La millor gent del planeta, de Mama Douxa. En el 2, Camins, somnis i promeses, de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista, Tututurú, de Siderland.

0: aquí a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'Actualicat, tenim amb nosaltres a la Noelia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
0: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
1: Mira, pues, perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres. Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una barranca on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utiel Requena es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
0: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
1: Sí, exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baixol, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altres més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos, i hem fet això, diversos gèneres musicals, per a que la gent els puga ballar.
0: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
1: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut, no? Com per exemple la xota de tal puesto o les seguidilles de tal puesto, no? Sí que hem fet algunes ripropostes d'algunes, com per exemple les segadilles de Tàrbena, en parlar de sal, les hem cantat en Salat, i les hem dedicat hem fet un homenatge especial a Joan Molines, que era l'últim transmissor de les segadilles que va faltar fa 2 anys, i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació, com poden ser les sevillanes Torres de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota, que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen, perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català, i altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de Moma Studis, i és una barreja de molts gèneres. La veritat que pense que és un disc molt equilibrat en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
0: Què millor que a una cantadora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
1: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys, i per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també és, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces es, formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel. I és espectacular.
0: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podríem reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
1: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura en algunes coses, en altres no tantes, però, per exemple, el paper de les dones és totalment diferent i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
0: Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La Moma, i està gravada en dos estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz, a Catarroja, que, bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024, i ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'ha emportat tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació. Li diguem a Nelo, no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí, perquè és el que volem fer. I també els estudis de Jorge López a l'Origuilla, l'estudi de Juguete.
0: També hauràs tingut més d'una col·laboració, no?
1: Sí, efectivament, volíem això plasmar, el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional, i hem volgut comptar amb el Gato con Jotas, que, com bé sabeu, és un cantaor casereño de Càceres, i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor, i, bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres, i també en Múrcia. Hem volgut contar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, quadrillera també, al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana, cantaora de Mujeres con Raíz, un grup murcià que vos recomano perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor, i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
0: Ja per acabar, Titana, has començat a presentar ja el disc en directe? Tenim a l'agenda més actuacions confirmades?
1: Exacte, mira, per a que vos pille propet de per ahir, actuarem en el Festival Musicant, que es fa el cap de setmana del 26 al 29 de juny, i és a Camp Jonc. Així que ahí estarem el diumenge 28 de juny a Plaça Catalunya, Camp Jonc, a les 8 de la vesprada.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, una bona oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
1: Moltíssimes gràcies i vos espere en les actuacions. Molta música.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

tossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, somni.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestida de blanc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat. James Brown is dead.

0: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà univolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego, per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Has casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen? Millor! A mig d'esplai falta gent! Tot l'amo!
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: No n'hi haurà cap.
1: Bueno.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: Un, dos, tres i...

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Ma nave.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

i el botiguer. Que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.